0: a partir de la seqüència com la funció de la proteïna està codificada.
1: Això és el que volia preguntar-te, perquè tota aquesta investigació que esteu fent després es va a plasmar en una espècie de llibre, en un atles d'aquestes mutacions, no? Ahí va, aneu a plasmar tot el que... els resultats de la vostra investigació i per a quina és la finalitat?
0: Clar, exacte. Nosaltres treballem amb... estem finançats per diners públics, aleshores el nostre objectiu és que el nostre treball pugui ajudar a quanta més gent sigui possible, no? Aleshores, els nostres experiments és que ens ajudaran a generar és un atles en el que serem capaços de veure per a cada mutació possible en aquesta proteïna quin és el seu efecte, no? Mm. I estem parlant de proteïnes directament relacionades amb malalties genètiques, la majoria de les quals són malalties rares. Aleshores, tindre aquests atles en obert i disponibles per a
1: qualsevol que vulgui investigar.
0: Per als genetistes clínics.
1: Bueno, dins d'aquest atles, calculeu més o menys les mutacions que podeu arribar a trobar? Estem parlant de decenes, de centenars, de milers. Com funciona això?
0: Clar, nosaltres en cada experiment som capaços de mesurar centenars de milers de mutacions diferents, mm-hmm. D'acord? O sigui, que realment són dades molt massius. Això és important perquè són dades molt riques, per exemple, per a entrenar algoritmes d'intel·ligència artificial per a ser capaços de predir els efectes d'aquestes mutacions i al mateix temps incloem moltes mutacions que estan detectades en pacients. I això pot ajudar a un genetista clínic a saber si la mutació que està estudiant, que ha detectat en una persona, si és probable que siga la causa de la malaltia o no.
1: Este treball que esteu fent és pioner, o bueno, la importància també del treball queda patent, però és una afegir unes noves vies o un nou estudi a lo que ja n'hi ha. Com està el mercat, per dir-ho així?
0: Sí, clar, ara mateix estem vivint una explosió, no?, de mètodes d'intel·ligència artificial per entendre doncs, com la funció de les proteïnes està codificada en la seva seqüència, però encara falten moltes dades experimentals perquè aquests mètodes s'han desenvolupat de manera molt ràpida i moltes vegades no som capaços ni d'avaluar-los ni de saber com de bé funcionen si no tenim aquestes dades, no? Aleshores, les nostres dades també seran importants per a aconseguir avançar el camp, però d'una manera guiada per dades reals i no simplement per prediccions d'un algoritme.
1: I una cosa, Antoni, quant de temps invertiu en este treball?
0: Ara tenim financiació per a 5 anys, però clar, això és un treball en progrés, que ja ve del treball que estàvem fent abans, no?, i que segurament continuarem. Aleshores, l'ajuda aquesta és un impuls enorme per al projecte i esperem poder portar la línia tan lluny com sigui possible, però segur que arrel d'aquests experiments que farem ara sortiran moltes més línies noves que podrem després continuar.
1: Investigar les cèl·lules, investigar les proteïnes i aquests canvis que podem provocar les malalties rares i sobretot el més important és referenciar-ho, plasmar-ho en un atlas que serà obert, gratuït, per a tot el món, per a que puga ajudar i contribuir al treball, per tal de donar solució a moltes d'aquestes malalties rares. Sabem aproximadament quantes malalties rares n'hi ha en el món i a quanta gent afecta? Això suposa que estarà...
0: Sí, n'hi ha més o menys més de 7.000 malalties diferents que estan descrites. Mm-hmm. I se sap que el 80% més o menys tenen una causa genètica. I encara que individualment aquestes malalties afecten a menys d'una de cada 2.000 persones. O sigui, són molt poc freqüents, però quan les considerem d'una manera col·lectiva, es estima que al voltant d'un 5% de la població mundial viu amb una malaltia rara. Uh-huh. Aleshores, els nostres experiments, que són molt massius i permeten estudiar moltes d'aquestes malalties al mateix temps, són una manera nova d'abordar-les en conjunt i no una a una.
1: Antoni Beltrán, investigador en malalties rares, moltíssimes gràcies a tu i al teu equip per estos minuts en Ràdio Nacional i molt d'èxit.
0: Moltes gràcies i gràcies per la visibilitat.
2: Gracias a los dos. Ya solo nos queda para cerrar el magazine una crónica más, en este caso sobre discapacidad.
3: La coordinadora de personas con diversidad funcional física de la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha este verano una campaña titulada En mi silla mando yo. Su director es Germán García.
4: Reivindicar